hombre que se quiebra en soledad, que cobijo.

Marathon, one for good.

Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Si poguessin pintar les emocions, una abraçada de bon matí o una rialla de tarda, quins colors triarien, Mercè?
1: Doncs la veritat és que no sabem quins tons tenen els sentiments, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encenen els micros de la ràdio, el món s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a la imaginació.
0: I com cada setmana obrim de bat a bat les portes de l'Hora del Conte, perquè tota la família, grans i petits, veïns i amics, us endinseu amb un univers ple de màgia, d'aventures i de bones històries.
1: I avui el menú ve ben farcit. Rescatarem de l'oblit una paraula o expressió d'aquelles tan nostres que no hem de deixar perdre pas. La paraula d'avui és endebades.
0: No pas endebades som aquí cada setmana, oi, Mercè?
1: En absolut.
0: A més, tindreu la nostra recomanació de la biblioteca per encomanar-vos el cuc de la lectura i obrir les pàgines d'un bon llibre a casa.
1: I per tancar la festa marxarem amb una cançó plena de ritme per fer-nos ballar a tots. Què seria de nosaltres i dels contes sense la música?
0: Ai, què seria? Vinga, avui el viatge serà apassionat amb tres relats magnífics. Un nus a la panxa, el clàssic d'en Cigronet i la màgica i particular història de les sabates màgiques de la Clara.
1: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació i fullegem el gran llibre secret de l'Hora del Conte.
0: Ens aturem exactament a la pàgina 595 i la primera aventura d'avui es diu...
1: Un nus a la panxa. És una història preciosa i molt especial escrita per la Irene Rodríguez Domingo.
0: Quantes vegades hem sentit una sensació estranya al ventre quan estem inquiets, enfadats o tristos, com si tinguéssim un autèntic embolic o unes quantes formigues passejant per allà dins.
1: Doncs això mateix li passa a la Càtia, la nostra protagonista. Ella és una nena curiosíssima que mira tot sempre amb la seva lupa. Però de sobte nota una força molt estranya al pit i un nus que no la deixa jugar ni estar tranquil·la.
0: Imagina't, es pensa que s'han passat un animaló forçut o un xirimitot de formigues.
1: Uau!
0: Fins que la... T'ha agradat aquesta paraula?
1: Sí!
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Doncs això li passa fins que la seva àvia li dona un consell molt savi, que de vegades, en comptes de mirar a fora, hem de mirar cap endins nostre per entendre... Què ens està passant?
1: Doncs és una lectura ben bonica per aprendre a escoltar les nostres emocions. Així doncs, obriu bé les orelles, que comença Un nus a la panxa, de la Irene Rodríguez Domingo.

0: La Kàtia era una noia curiosa. Sempre portava una lupa a la mà i no es perdia res del que passava al seu voltant. L'apassionava jugar amb el que més estima i compartir amb elles i ells aquelles coses que, en el seu dia a dia, anava descobrint. Un dia, la seva amiga Paula li va dir:
1: "Que contenta estàs sempre, Kàtia. Com t'ho fas?"
0: La veritat és que ella no feia cap esforç per estar sempre contenta.
2: "Que hi ha algú que sempre està trist?"
0: li va respondre a la seva amiga Paula, mentre s'allunyava seguint amb la seva lupa una papallona que s'enlairava entre els arbres. Els últims dies per la Kàtia, la veritat, és que eren molt diferents. Havia perdut l'interès per les coses que abans li agradaven. S'allunyava de tot i de tothom, i ningú entenia què li passava. Contínuament, els amics li deien:
2: "Kàtia, vine a jugar detectius amb nosaltres."
0: No volia. La Kàtia no volia anar-hi.
2: "Tinc un nus a la panxa. Algú m'ha fet un nus a la panxa."
0: La Kàtia es va imaginar com algú s'havia posat dins seu i li estava fent nusos com si d'un llaç de sabates es tractés.
2: "Pessigolles! Algú m'està fent pessigolles a la panxa."
0: La seva amiga Paula la mirava amb cara de preocupació. No hi havia ningú al seu voltant. La Kàtia s'imaginava que s'havien passat algun animalet en alguna de les seves excursions pel camp que feia cada tarda, després de sortir de l'escola amb la seva àvia. I mentre sentia un pessigolleig molt intens dins el seu cos, cridava:
2: "Les formigues! Segur que són les formigues! S'han posat dins la meva panxa per buscar l'esmorzar que m'he menjat aquest matí."
0: Els dies passaven i ella s'allunyava dels seus amics. Alguna cosa dins seu no la deixava estar tranquil·la i això la feia enfadar molt. Ella continuava pensant que algú, amb molt mal geni, s'havia colat dins el seu cos.
2: "Hi ha algú dins del meu pit. Està fent força cap a fora. Segur que ja s'ha cansat d'estar dins meu i vol sortir. Té molta força. Potser és un animal gros que no troba la manera de sortir d'aquí."
0: Però no hi havia manera. Ningú sortia de dins seu i ella no podia parar de pensar-hi. Com més hi pensava, més notava aquesta força dins el seu cos, cada vegada més intensa. La Kàtia no podia més. Estava nerviosa i cansada de sentir aquella sensació tan i tan estranya dins seu. Un dimecres, després de l'escola, quan va arribar a casa l'àvia, va pensar que ella la podria entendre. L'àvia sempre li deia que de petita era molt curiosa, i la Kàtia va pensar que segur que algun dia ella també s'hauria empassat algun animalet en una de les seves exploracions i que, per tant, sabria la manera d'ajudar-lo a sortir d'allà.
2: "Iaia, tinc formigues a la panxa que busquen menjar dins meu. No, no, no són formigues. És un animal gran i forçut que intenta sortir i no pot. No, no, tinc un nus a la panxa, àvia, que algú m'està fent un nus a la panxa."
0: L'àvia la va mirar i va somriure tímidament.
3: "Kàtia, no busquis sempre les respostes a fora. Escolta't i mira dins teu. Només així aconseguiràs treure tot això que no et deixa ser tu mateixa."
0: Les sàvies paraules de l'àvia van fer entendre a la Kàtia que no s'equivocava, que segur que a ella també li havia passat alguna vegada. Es va seure a l'ombra d'un gran roure que tenia al jardí de casa. Es va posar les mans sobre la panxa i va començar a pensar en el que li havia dit la seva àvia. Es va oblidar de tot el que l'envoltava i només volia mirar dins seu. Què li estava volent dir al seu cos? Explorant dins la seva panxa, va veure alguns moments dolents que havia viscut els últims dies. Paraules que l'havien afectat, situacions que l'havien fet sentir incòmoda, enveja, por, ràbia. Però també va veure les petites coses que la feien sentir bé. Les paraules boniques, les abraçades de la seva àvia, els somriures de qui l'envoltaven, els animals del bosc. Només ella podia mirar dins seu. Que privilegiada! A partir d'aquell dia, va compartir amb els seus amics i amigues el que el seu cos li demanava i va dedicar temps a fer allò que la feia feliç. Amb el temps, les formigues van anar desapareixent. L'animal gros i forçut es va fer tan petit que ja no tenia forces per cridar l'atenció de la Kàtia. I el nus, el que creia que tenia dins la panxa, es va desfer completament. La Kàtia va decidir que a partir d'ara no només miraria amb lupa allò que l'envolta, sinó que també procuraria mirar dins seu per descobrir-se i per entendre el meravellós món que tenim dins.
4: sortir del món de les emocions i de la Càtia, passem ara a un dels personatges més petits, gerits i populars del nostre folklore, tot un clàssic de les rondalles tradicionals catalanes.
3: I tant, Lluís, parlem d'en Cigronet. És un d'aquells personatges ben menuts, més petit que l'ungla d'un dit, que neix d'una forma ben curiosa quan la seva mare posa una olla de cigrons al foc.
4: Però que no us enganyi la seva mida, eh? Perquè en Cigronet és un nen intrèpid, prudent i espavilat com ell sol, a qui li encanten les grans aventures.
3: I sí, tant. Imagina't si n'és de xerit que la seva mare el posa a vigilar un cirerer i s'haurà d'enfrontar ni més ni menys que el gegant Romeu, un gegant més alt que una muntanya, que se les vol menjar totes.
4: Veurem com la intel·ligència i l'astúcia d'en Cigronet podrà més que la força d'un gegant ben capgros. Pareu ben les orelles que arriba la història d'en Cigronet.
2: Ai, maridet meu, com m'agradaria tenir un fill, encara que fos petit com l'ungla d'un dit.
5: Sí, carinyet meu, encara que fos tan petit com l'ungla d'un dit.
6: Sempre ho repetien i ho pensaven. Un dia, la dona va posar en remull un grapat de cigrons. Al cap d'una estona, els va posar al foc en una olla i, de sobte, va veure com els cigrons cobraven vida. Primer s'espantà i després es va emocionar perquè va veure que els cigrons s'anaven tornant nens i nenes. Mentre cuinava, li va caure l'olla a terra i es va sentir un gran soroll. Van caure tots els cigrons i es van aixafar amb l'olla. Però un cigronet, un, va poder saltar de l'olla sense fer-se mal.
7: Mare, mare, jo m'he salvat, no ploris. Mare, pare, estic aquí, sóc en Cigronet.
6: En Cigronet va apropar-se a la mare per consolar-la i ella se'l va posar a la seva falda. Aleshores, el nen li va preguntar.
7: Mare, puc anar a treballar?
2: Sí, fill, em vas molt bé per treballar.
6: La mare li va dir que guardés el cirerer i per matar la gana li va donar pa amb formatge per enfilar-s'hi i així poder vigilar les cireres. En Cigronet s'havia amagat sota la llesca de pa quan, de cop i volta, va sentir com tremolava la terra i va veure arribar el gegant Romeu, que era un gegant més alt que una muntanya i que volia menjar-se totes les cireres del cirerer.
8: Ai, quines cireres més reboniques! No les menjaré totes!
6: En Cigronet, davant del perill que es veia venir, va dir...
7: Ep! Pobre de tu, si em toques cap!
6: El gegant Romeu va mirar al seu voltant i, com que no va veure res, va tornar a dir...
8: Què? Què és el que he sentit?
7: Sóc en Cigronet!
8: I on ets, si es pot saber?
6: De sobte, va veure una llesca de pa que es bellugava sobre una branca del cirerer.
8: Ets tu! T'he atrapat!
6: El va agafar, el va posar dins d'un sac, se'l va carregar a l'esquena i se'n va anar cap a casa. Com que era tan eixerit, en Cigronet va fer un forat al sac i es va escapar per la teulada, enfilant-se per una canonada. El gegant es va enfadar en veure un forat al sac. Es va posar vermell com un tomàquet i li van començar a saltar llàgrimes i gotes de suor. Aleshores va dir...
8: Quan et trobi, l'aixafaré com un bolet.
6: Primer va començar a buscar al seu voltant, però no el trobava. Després va mirar dalt d'un arbre i tampoc hi era. Aleshores va mirar la teulada i hi va veure en Cigronet. En veu tranquil·la i dolça, li va dir...
8: Aviam, Cigronet, bon Cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
7: He fet una muntanya ben alta d'olles, fins que he arribat a la teulada.
6: El gegant Romeu va anar al mercat, va comprar un munt d'olles i va tornar. Va fer una bona pila ben empilada d'olles i s'hi va enfilar. Però quan era a mig pujar... Patapam! Va caure i es va trencar el nas. Després va tornar a dir...
8: Ai, ai, ai, el meu nas. Ai, el meu nas. Cigronet, bon cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
7: Doncs he fet una pila de pots ben alta i així hi he pujat.
6: Llavors, el gegant va anar a comprar tots els pots que va trobar i va començar a fer una pila molt alta. Quan ja era gairebé dalt de tot, la pila va començar a trontollar i va caure. Es va trencar el braç. El gegant Romeu li va dir en Cigronet.
8: Primer el nas, i ara el braç. Ai, ai, bon Cigronet, com hi has pujat aquí dalt?
7: He fet una pila molt alta de cassoles, ben empilada, i m'hi he enfilat.
6: Aleshores, el gegant va anar a comprar totes les cassoles que va trobar i en va fer una pila per enfilar-s'hi. Mentre pujava, les cassoles van tremolar i quan estava a punt d'agafar en Cigronet, va caure. Allà es va quedar aixafat com una coca. En Cigronet se'n va anar tan tranquil com si no hagués passat res i va tornar cap a casa seva amb la seva mare. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, anem a cercar el tercer i l'últim relat del programa 595. Una història màgica, bonica i molt, molt especial per mi.
3: I tant que ho és, molt especial per tu, Lluís, perquè la protagonista és la petita Clara, una nena d'allò més eixerida i curiosa, que té 2 anyets i que avui viu una aventura ben sorprenent.
4: Res de sabates normals i corrents, no senyor. La Clara descobreix unes sabates màgiques que, quan se les calça als peus, sembla que li donin ales per saltar fins als núvols, córrer com el vent o omplir el món de rialles.
3: És un conte molt dolç, ple de ritme i de fantasia, que ens recorda que, quan som petits, cada pas que fem pot ser el començament d'un gran viatge.
4: Tanquem la nostra sessió d'històries d'avui amb la màgia de les sabates màgiques de la Clara.

0: No sempre deixaven a la Clara anar sola de botigues, però aquella tarda de dissabte de primavera va poder escapar-se per la gran ciutat. Li agradaven les sabates. Sabates de tota mena. Grises, vermelles, planes, amb tacó, tot tipus de sabates. Mentre passejava pels carrers, va topar-se amb una sabateria que li va cridar molt l'atenció. Tenia un encant especial. Va fer una ullada a l'aparador i, al final de tot, va veure unes sabates que brillaven amb una llum especial. Va decidir entrar dins de la botiga per saber més d'aquelles sabates. Només entrar, es va topar amb una dependenta, una dona gran que li va oferir un gran somriure.
1: Bona tarda, em podria ensenyar aquelles sabates de l'aparador?
2: Quines?
1: Les que estan al racó de l'esquerra.
2: Ah, les de color daurat?
1: Sí, sisplau, són tan boniques.
2: Sí, has de saber que aquestes sabates són molt especials.
1: Especials?
2: Sí, sí, molt especials. Són unes sabates que no les pot tenir qualsevol. Elles trien el seu amo.
0: Intrigada, la Clara es va provar les sabates i, de sobte, va sentir com si el terra s'esvaís sota d'ella. Mentre dins del seu cap seguia sentint la veu de la dependenta.
2: Aquestes sabates són especials. Et portaran a un món de fantasia on podràs fer nous amics.
0: La noia va sentir una estranya sensació i, de sobte, tot al seu voltant es va tornar borrós i màgic. Quan va obrir els ulls, eren un món de fantasia, ple de colors brillants i criatures màgiques. Les sabates l'havien transportat a un lloc meravellós i màgic, ple de llum. Se li va apropar un ésser molt petit, amb un gran nas i un barret de color verd tan llarg com el seu nas.
3: Hola, Clara, sóc en Martí i et dono la benvinguda a la terra de les sabates.
1: De les sabates?
3: Et trobes a Sabatiland, on es creen les sabates més boniques del món. Veig que portes posades les sabates del mestre Raimon.
1: Raimon? Qui és aquest senyor?
3: És el mestre sabater més vell del nostre món i només fabrica unes sabates úniques. Sabates que trien el seu amo.
1: I què tenen d'especial aquestes sabates?
3: Això només t'ho podrà dir ell.
1: Com el puc trobar?
3: No té pèrdua. Has de creuar aquesta primera avinguda. Girar pel carrer del Xarol, després de 200 metres, girar de nou, però a la dreta, pel carrer dels Botins. I quan siguis davant de l'edifici dels Mocassins, trobaràs el taller del mestre Raimon.
1: Moltes gràcies. Com et deies?
3: Martí.
1: Ens tornarem a veure, Martí?
3: No ho dubtis, Clara. Pots estar-ne ben segura.
0: La Clara es va posar a caminar per aquest nou món coneixent fades, follets i animals estranys en forma de sabata, fins que va arribar a la porta del taller del vell Raimon. A sobre de la porta hi havia un cartell que deia «Sabates màgiques personalitzades». Va entrar i allà es va trobar el vell treballant unes sabates de color vermell.
1: Bon dia, és vostè el senyor Raimon?
4: Hola, Clara, t'estava esperant.
1: Com és que sap el meu nom?
4: Quan fabrico unes sabates, ja sé per qui seran. I jo sabia que arribaria el dia en què tu, bonica, les trobaries i te les emprovessis.
1: I me les puc quedar?
4: Com ja t'he dit, són fetes per tu. A tu i només per tu. Ara és el moment de que tornis a casa.
0: En aquell precís instant, la Clara va tornar a perdre el coneixement i, en obrir els ulls de nou, es va trobar la dependenta de la sabateria davant seu.
2: Oi, et trobes bé?
0: Per la Clara havien passat hores en aquell altre món, però realment només va estar 10 segons recolzada a l'espatlla d'aquella amable dependenta.
1: On és el Raimon?
2: El Raimon? No, aquí no hi ha cap Raimon.
1: I en Martí?
2: Doncs tampoc hi ha cap Martí. Vols una mica d'aigua?
0: Va beure una mica d'aigua i es va reanimar, donant-se compte que estava a la sabateria.
2: Estàs bé? Necessites que truquem algú?
1: No, no, gràcies, estic bé. Moltes gràcies.
2: I les sabates t'agraden?
1: Són precioses i m'agraden molt.
2: Doncs mira, com que fa temps que les tenim aquí i no s'ha interessat ningú per elles, te les regalem.
1: Però si deuen ser molt cares.
2: Saps què? Crec que estaven fetes per a tu i que t'estaven esperant, així que són teves.
1: Moltes gràcies.
0: La noia es va treure les sabates i va veure que dins hi havia una inscripció que deia «Només per a la Clara», amb la signatura de Raymond. I així, amb un somriure a la cara i la màgia al seu interior, la Clara va continuar el seu camí per la ciutat, sabent que la veritable màgia és creure en nosaltres mateixos i en les meravelles que el món té per oferir. Perquè al final del dia, la fantasia i la realitat es poden entrellaçar de manera extraordinària, creant un univers ple de possibilitats i somnis per complir.
2: Molt bé, i anem a la paraula perduda. Avui porto una paraula que feia molt, però molt de temps que no la sentia. Em va sorprendre quan una mare li comentava a la seva filla: «Ja veig que els meus avisos han estat endebades». Uh-huh. Dic que em va sorprendre perquè era una paraula que jo la creia antiga, podria dir, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta mare era molt jove. Total, que la nena en qüestió va baixar ràpid per un tobogan i es va fer una bona rascada als genolls.
5: Per tant, Mercè, entenc que els avisos de la mare van ser endebades. Vaja, que no van servir per res.
2: Exacte.
5: És més, que la nena no va fer cas a la mare, tu. D'aquí en traiem que hem d'escoltar els pares i avis per prevenir el que sigui i que els seus avisos no siguin endebades. I molt important, que tenim una altra paraula per al nostre diccionari particular, endebades.
2: Doncs mira, la propera setmana en portarem una altra. I si vosaltres, que ens escolteu, en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.
5: Vinga, ara ens anem a la biblioteca, Mercè.

0: m'agrada molt el conte que he triat avui, Lluís, i es diu L'ona la fa bona. De fet, és un conte que ens explica que cada persona és diferent, amb les seves pròpies necessitats, fortaleses, interessos i manera de relacionar-se i aprendre. Què et sembla si ens en parles una mica, Lluís?
1: I tant que sí. Mira, ring, ring, la ona cau del llit. No ha clucat l'ull en tota la nit. Avui és el primer dia d'escola. Està nerviosa, emocionada, però no vol sentir-se sola. Des del racó, el seu tigre l'observa amb atenció. La fa sentir segura i millor, encara que, per fer front al dia, necessitarà calma, ajuda i una mica de guia. Tot el món diu que la petita ona és diferent i que sovint es revoluciona. Però la ona no és rara, malcriada ni cridanera. Només sent les coses amb molta intensitat i, a poc a poc, tots hem de comprendre a conviure i respectar la diversitat. Com ho hem de fer? Amb amabilitat, límits i, sobretot, molta serenitat.
0: És un conte il·lustrat per Liona amb el text rimat d'Alba Carreras, que visibilitza la neurodivergència des de l'afecte i la cura per parlar als més petits d'allò que compartim i també de tot el que ens diferencia i que ens fa únics. Aquest conte està editat per Editorial Penguin Llibres i està recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: I fins aquí la nostra aventura d'avui. Com deien els avis, qui no vulgui creure el conte, que se me'n vagi al món de la font.
1: M'agrada. O allò de contat i explicat, ja se n'ha volat cap al cel obert?
0: Doncs sí, les paraules se les emporta el vent. Però nosaltres ens quedem amb el record d'aquesta mitja horeta tan bonica a la ràdio. I, malauradament, Mercè, hem de marxar.
1: Sí, i n'hi ha que acaben dient i van viure feliços i van menjar perdius o van menjar anissos. Però nosaltres preferim acomiadar-nos cantant i repassant com passen els dies ben alegres gràcies a la cançó Els dies de la setmana de la gran Dama Rigelabert.
0: Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Recordeu de sintonitzar la ràdio en aquest mateix dia i hora, sobretot, eh? I recordeu que L'Hora del Conte és una producció de Ona Villas per a la xarxa de comunicació local, present a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
1: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins a la setmana que ve i a cantar els dies de la setmana amb la Damaris.
2: Fins aviat!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Mercè, has sentit això?
2: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
1: L'hora d'obrir les orelles, encendre l'imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
2: I benvinguts a l'hora del conte.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Va.
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però, abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit! Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, parla més poc a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no. Només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar-li...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Hendrik. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Ja ho sé, ja ho sé! Els giris blaus. Les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo en vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó. Hendrik, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Hendrik. A partir de demà, canvia els iris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com a pujar a dalt del niu! Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol. I, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te?
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acota una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil, i durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa, el seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda, es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada, però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa Otsuru i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan

0: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
1: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
0: Em sembla genial, genial. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context. Molt bé.
1: Així ha de ser, així ha de ser.
0: Molt bé.
1: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
0: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
1: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són dues vegades bones. I els 30 minuts a l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però, abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels cosins del sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que l'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: Adéu!

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar.
2: I love it, love it, love it, uh-oh.
1: Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu. Uh-oh.
3: Grans del Portal. A la plaça Pi i Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. No, telèfon 93 899 8467. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelaví, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluid. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Sintonitzes Ona Bitlles.

Thank you.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat. Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar. I love it, love it, love it, Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu. Grans del Portal! A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. Ah, i si dia que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Bueno, pues ya estaba ese tema de Cisco Flow. Baila para mí y vámonos con Manel.
1: Inerci en la conta s'ha amagat. Sóc el senyor amb la rosa del trau. Vinet i perfumats.

0: mi sentimiento.
1: Ona Villas, 107 FM.
2: Continguts en xarxa. Perifèries.
3: Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música. Every

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any, el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleeping with the Enemy.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filo en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc, Cruel World, que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà Juan Luis i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir els 90 amb el seu pop melòdic i elegant i la veu avallotada de Sole Jiménez. I amb cançons com aquesta, Llovió.

0: Presuntos implicados que han portat la pluja de tardor avui a les perifèries.
1: Perifèries.

seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere, amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

0: dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous les ciels de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.
1: Yeah, I've been watching you.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals? Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força, del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: No sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just Like Heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence None the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluc s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Mediter triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat, petons!

No, no, no, no.

y cómo temblaba mi corazón solillo prima por la calle.

Narodów Razem! Mam podwójny!

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Si poguessin pintar les emocions, una abraçada de bon matí o una rialla de tarda, quins colors triarien, Mercè?
1: Doncs la veritat és que no sabem quins tons tenen els sentiments, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encenen els micros de la ràdio, el món s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a la imaginació.
0: I com cada setmana obrim de bat a bat les portes de l'hora del conte, perquè tota la família, grans i petits, veïns i amics, us endinseu amb un univers ple de màgia, d'aventures i de bones històries.
1: I avui el menú ve ben farcit. Rescatarem de l'oblit una paraula o expressió d'aquelles tan nostres que no hem de deixar perdre pas. La paraula d'avui és endebades.
0: No pas endebades, som aquí cada setmana, oi, Mercè?
1: En absolut.
0: A més, tindreu la nostra recomanació de la biblioteca per encomanar-vos el cuc de la lectura i obrir les pàgines d'un bon llibre a casa.
1: I per tancar la festa, marxarem amb una cançó plena de ritme per fer-nos ballar a tots. Què seria de nosaltres i dels contes sense la música?
0: Ai, què seria? Vinga, avui el viatge serà apassionat amb tres relats magnífics. Un nus a la panxa, el clàssic d'en Cigronet i la màgica i particular història de Les sabates màgiques de la Clara.
1: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació i fullegem el gran llibre secret de L'hora del conte.
0: Ens aturem exactament a la pàgina 595 i la primera aventura d'avui es diu...
1: Un nus a la panxa. És una història preciosa i molt especial escrita per la Irene Rodríguez Domingo.
0: Quantes vegades hem sentit una sensació estranya al ventre quan estem inquiets, enfadats o tristos, com si tinguéssim un autèntic embolic o unes quantes formigues passejant per allà dins.
1: Doncs això mateix li passa a la Càtia, la nostra protagonista. Ella és una nena curiosíssima, que mira tot sempre amb la seva lupa. Però de sobte nota una força molt estranya al pit i un nus que no la deixa jugar ni estar tranquil·la.
0: Imagina't, es pensa que s'han passat un animaló forçut o un xirimitot de formigues.
1: Uau.
0: Fins que la... T'ha agradat aquesta paraula?
1: Sí, t'ha agradat. Sí.
0: Doncs això li passa fins que la seva àvia li dona un consell molt savi, que de vegades, en comptes de mirar a fora, hem de mirar cap endins nostre per entendre què ens està passant.
1: Doncs és una lectura ben bonica per aprendre a escoltar les nostres emocions. Així doncs, obriu bé les orelles, que comença Un nus a la panxa, de la Irene Rodríguez Domingo.

0: La Kàtia era una noia curiosa. Sempre portava una lupa a la mà i no es perdia res del que passava al seu voltant. L'apassionava jugar amb el que més estima i compartir amb elles i ells aquelles coses que, en el seu dia a dia, anava descobrint. Un dia, la seva amiga Paula li va dir:
1: "Que contenta estàs sempre, Kàtia. Com t'ho fas?"
0: La veritat és que ella no feia cap esforç per estar sempre contenta.
2: "Que hi ha algú que sempre està trist?"
0: li va respondre a la seva amiga Paula, mentre s'allunyava seguint amb la seva lupa una papallona que s'enlairava entre els arbres. Els últims dies per la Kàtia, la veritat, és que eren molt diferents. Havia perdut l'interès per les coses que abans li agradaven. S'allunyava de tot i de tothom, i ningú entenia què li passava. Contínuament, els amics li deien:
2: "Kàtia, vine a jugar detectius amb nosaltres."
0: No volia. La Kàtia no volia anar-hi.
2: "Tinc un nus a la panxa. Algú m'ha fet un nus a la panxa."
0: La Kàtia es va imaginar com algú s'havia posat dins seu i li estava fent nusos com si d'un llaç de sabates es tractés.
2: "Pessigolles! Algú m'està fent pessigolles a la panxa."
0: La seva amiga Paula la mirava amb cara de preocupació. No hi havia ningú al seu voltant. La Kàtia s'imaginava que s'havia empassat algun animalet en alguna de les seves excursions pel camp que feia cada tarda, després de sortir de l'escola amb la seva àvia. I mentre sentia un pessigolleig molt intens dins el seu cos, cridava:
2: "Les formigues! Segur que són les formigues! S'han posat dins la meva panxa per buscar l'esmorzar que m'he menjat aquest matí."
0: Els dies passaven i ella s'allunyava dels seus amics. Alguna cosa dins seu no la deixava estar tranquil·la i això la feia enfadar molt. Ella continuava pensant que algú, amb molt mal geni, s'havia colat dins el seu cos.
2: "Hi ha algú dins del meu pit. Està fent força cap a fora. Segur que ja s'ha cansat d'estar dins meu i vol sortir. Té molta força. Potser és un animal gros, que no troba la manera de sortir d'aquí."
0: Però no hi havia manera. Ningú sortia de dins seu i ella no podia parar de pensar-hi. Com més hi pensava, més notava aquesta força dins el seu cos, cada vegada més intensa. La Kàtia no podia més. Estava nerviosa i cansada de sentir aquella sensació tan i tan estranya dins seu. Un dimecres, després de l'escola, quan va arribar a casa l'àvia, va pensar que ella la podria entendre. L'àvia sempre li deia que de petita era molt curiosa, i la Kàtia va pensar que segur que algun dia ella també s'hauria empassat algun animalet en una de les seves exploracions i que, per tant, sabria la manera d'ajudar-lo a sortir d'allà.
2: "Iaia, tinc formigues a la panxa que busquen menjar dins meu. No, no, no són formigues. És un animal gran i forçut que intenta sortir i no pot. No, no, tinc un nus a la panxa, àvia, que algú m'està fent un nus a la panxa."
0: L'àvia la va mirar i va somriure tímidament.
3: "Kàtia, no busquis sempre les respostes a fora. Escolta't i mira dins teu. Només així aconseguiràs treure tot això que no et deixa ser tu mateixa."
0: Les sàvies paraules de l'àvia van fer entendre a la Kàtia que no s'equivocava, que segur que a ella també li havia passat alguna vegada. Es va seure a l'ombra d'un gran roure que tenia al jardí de casa. Es va posar les mans sobre la panxa i va començar a pensar en el que li havia dit la seva àvia. Es va oblidar de tot el que l'envoltava i només volia mirar dins seu. Què li estava volent dir al seu cos? Explorant dins la seva panxa, va veure alguns moments dolents que havia viscut els últims dies. Paraules que l'havien afectat, situacions que l'havien fet sentir incòmoda, enveja, por, ràbia. Però també va veure les petites coses que la feien sentir bé. Les paraules boniques, les abraçades de la seva àvia, els somriures de qui l'envoltaven, els animals del bosc. Només ella podia mirar dins seu. Que privilegiada! A partir d'aquell dia, va compartir amb els seus amics i amigues el que el seu cos li demanava i va dedicar temps a fer allò que la feia feliç. Amb el temps, les formigues van anar desapareixent. L'animal gros i forçut es va fer tan petit que ja no tenia forces per cridar l'atenció de la Kàtia. I el nus, el que creia que tenia dins la panxa, es va desfer completament. La Kàtia va decidir que a partir d'ara no només miraria amb lupa allò que l'envolta, sinó que també procuraria mirar dins seu per descobrir-se i per entendre el meravellós món que tenim dins. Thank you.
4: I del món de les emocions i de la Càtia passem ara a un dels personatges més petits, gerits i populars del nostre folklore, tot un clàssic de les rondalles tradicionals catalanes.
3: I tant, Lluís. Parlem d'en Cigronet. És un d'aquells personatges ben menuts, més petit que l'ungla d'un dit, que neix d'una forma ben curiosa quan la seva mare posa una olla de cigrons al foc.
4: Però que no us enganyi la seva mida, eh? Perquè en Cigronet és un nen intrèpid, prudent i espavilat com ell sol, a qui li encanten les grans aventures.
3: I sí, tant. Imagina't si n'és d'eixerit que la seva mare el posa a vigilar un cirerer i s'haurà d'enfrontar ni més ni menys que el gegant Romeu, un gegant més alt que una muntanya, que se les vol menjar totes.
4: Veurem com la intel·ligència i l'astúcia d'en Cigronet podrà més que la força d'un gegant ben capgros. Pareu ben les orelles que arriba la història d'en Cigronet.
2: Ai, maridet meu, com m'agradaria tenir un fill, encara que fos petit com l'ungla d'un dit.
5: Sí, crinyet meu, encara que fos tan petit com l'ungla d'un dit.
6: Sempre ho repetien i ho pensaven. Un dia, la dona va posar en remull un grapat de cigrons. Al cap d'una estona, els va posar al foc en una olla i, de sobte, va veure com els cigrons cobraven vida. Primer, s'espantà. I després es va emocionar perquè va veure que els cigrons s'anaven tornant nens i nenes. Mentre cuinava, li va caure l'olla a terra i es va sentir un gran soroll. Van caure tots els cigrons i es van aixafar amb l'olla. Però un cigronet, un, va poder saltar de l'olla sense fer-se mal.
7: Mare, mare, jo m'he salvat, no ploris. Mare, pare, estic aquí, sóc en Cigronet.
6: En Cigronet va apropar-se a la mare per consolar-la i ella se'l va posar a la seva falda. Aleshores, el nen li va preguntar.
7: Mare, puc anar a treballar?
2: Sí, fill, em vas molt bé per treballar.
6: La mare li va dir que guardés el cirerer i per matar la gana li va donar pa amb formatge per enfilar-s'hi i així poder vigilar les cireres. En Cigronet s'havia amagat sota la llesca de pa quan, de cop i volta, va sentir com tremolava la terra i va veure arribar el gegant Romeu, que era un gegant més alt que una muntanya i que volia menjar-se totes les cireres del cirerer.
8: Ai, quines cireres més reboniques! No les menjaré totes!
6: En Cigronet, davant del perill que es veia venir, va dir...
7: Ep! Pobre de tu, si em toques cap!
6: El gegant Romeu va mirar al seu voltant i, com que no va veure res, va tornar a dir...
8: Què? Què és el que he sentit?
7: Sóc en Cigronet!
8: I on ets, si es pot saber?
6: De sobte, va veure una llesca de pa que es bellugava sobre una branca del cirerer.
8: Ets tu! T'he atrapat!
6: El va agafar, el va posar dins d'un sac, se'l va carregar a l'esquena i se'n va anar cap a casa. Com que era tan eixerit, en Cigronet va fer un forat al sac i es va escapar per la teulada, enfilant-se per una canonada. El gegant es va enfadar en veure un forat al sac. Es va posar vermell com un tomàquet i li van començar a saltar llàgrimes i gotes de suor. Aleshores va dir...
8: Quan el trobi, l'aixafaré com un bolet.
6: Primer va començar a buscar al seu voltant, però no el trobava. Després va mirar dalt d'un arbre i tampoc hi era. Aleshores va mirar la teulada i hi va veure en Cigronet. En veu tranquil·la i dolça, li va dir...
8: Aviam, Cigronet. Bon Cigronet. Com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
7: He fet una muntanya ben alta d'olles fins que he arribat a la teulada.
6: El gegant Romeu va anar al mercat. Va comprar un munt d'olles i va tornar. Va fer una bona pila ben empilada d'olles i s'hi va enfilar. Però quan era a mig pujar... Patapam! Va caure i es va trencar el nas. Després va tornar a dir...
8: Ai, ai, ai, el meu nas. Ai, el meu nas. Cigronet, bon cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
7: Doncs he fet una pila de pots ben alta i així hi he pujat.
6: Llavors, el gegant va anar a comprar tots els pots que va trobar i va començar a fer una pila molt alta. Quan ja era gairebé dalt de tot, la pila va començar a trontollar i va caure. Es va trencar el braç. El gegant Romeu li va dir en Cigronet.
8: Primer el nas, i ara el braç. Ai, ai, bon Cigronet, bon Cigronet, com hi has pujat aquí dalt?
7: He fet una pila molt alta de cassoles, ben empilada, i m'hi he enfilat.
6: Aleshores, el gegant va anar a comprar totes les cassoles que va trobar i en va fer una pila per enfilar-s'hi. Mentre pujava, les cassoles van tremolar i quan estava a punt d'agafar en Cigronet, va caure. Allà es va quedar aixafat com una coca. En Cigronet se'n va anar tan tranquil com si no hagués passat res i va tornar cap a casa seva amb la seva mare. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, anem a cercar el tercer i l'últim relat del programa 595. Una història màgica, bonica i molt, molt especial per mi.
3: I tant que ho és, molt especial per tu, Lluís, perquè la protagonista és la petita Clara, una nena d'allò més eixerida i curiosa, que té 2 anyets i que avui viu una aventura ben sorprenent.
4: Res de sabates normals i corrents. No, senyor. La Clara descobreix unes sabates màgiques que, quan se les calça als peus, sembla que li donin ales per saltar fins als núvols, córrer com el vent o omplir el món de rialles.
3: És un conte molt dolç, ple de ritme i de fantasia, que ens recorda que, quan som petits, cada pas que fem pot ser el començament d'un gran viatge.
4: Tanquem la nostra sessió d'històries d'avui amb la màgia de les sabates màgiques de la Clara.

0: No sempre deixaven a la Clara anar sola de botigues, però aquella tarda de dissabte de primavera va poder escapar-se per la gran ciutat. Li agradaven les sabates. Sabates de tota mena. Grises, vermelles, planes, amb tacó, tot tipus de sabates. Mentre passejava pels carrers, va topar-se amb una sabateria que li va cridar molt l'atenció. Tenia un encant especial. Va fer una ullada a l'aparador i, al final de tot, va veure unes sabates que brillaven amb una llum especial. Va decidir entrar dins de la botiga per saber més d'aquelles sabates. Només entrar, es va topar amb una dependenta, una dona gran que li va oferir un gran somriure.
1: Bona tarda, em podria ensenyar aquelles sabates de l'aparador?
2: Quines?
1: Les que estan al racó de l'esquerra.
2: Ah, les de color daurat?
1: Sí, si us plau, són tan boniques.
2: Sí, has de saber que aquestes sabates són molt especials.
1: Especials?
2: Sí, sí, molt especials. Són unes sabates que no les pot tenir qualsevol. Elles trien el seu amo.
0: Intrigada, la Clara es va provar les sabates i, de sobte, va sentir com si el terra s'esvaís sota d'ella. Mentre dins del seu cap seguia sentint la veu de la dependenta.
2: Aquestes sabates són especials. Et portaran a un món de fantasia on podràs fer nous amics.
0: La noia va sentir una estranya sensació i, de sobte, tot al seu voltant es va tornar borrós i màgic. Quan va obrir els ulls, eren un món de fantasia, ple de colors brillants i criatures màgiques. Les sabates l'havien transportat a un lloc meravellós i màgic, ple de llum. Se li va apropar un ésser molt petit, amb un gran nas i un barret de color verd tan llarg com el seu nas.
3: Hola, Clara, sóc en Martí i et dono la benvinguda a la terra de les sabates.
1: De les sabates?
3: Et trobes a Sabatilan, on es creen les sabates més boniques del món. Veig que portes posades les sabates del mestre Raimon.
1: Raimon? Qui és aquest senyor?
3: És el mestre sabater més vell del nostre món i només fabrica unes sabates úniques. Sabates que trien el seu amo.
1: I què tenen d'especial aquestes sabates?
3: Això només t'ho podrà dir ell.
1: Com el puc trobar?
3: No té pèrdua. Has de creuar aquesta primera avinguda, girar pel carrer del Xarol, després de 200 metres, girar de nou, però a la dreta, pel carrer dels Botins. I quan siguis davant de l'edifici dels Mocassins, trobaràs el taller del mestre Raimon.
1: Moltes gràcies. Com et deies?
3: Martí.
1: Ens tornarem a veure, Martí?
3: No ho dubtis, Clara. Pots estar-ne ben segura.
0: La Clara es va posar a caminar per aquest nou món coneixent fades, follets i animals estranys en forma de sabata, fins que va arribar a la porta del taller del vell Raimon. A sobre de la porta hi havia un cartell que deia «Sabates màgiques personalitzades». Va entrar i allà es va trobar el vell treballant unes sabates de color vermell.
1: Bon dia, és vostè el senyor Raimon?
4: Hola, Clara, t'estava esperant.
1: Com és que sap el meu nom?
4: Quan fabrico unes sabates, ja sé per qui seran. I jo sabia que arribaria el dia en què tu, bonica, les trobaries i te les emprovessis.
1: I me les puc quedar?
4: Com ja t'he dit, són fetes per tu. A tu i només per tu. Ara és el moment de que tornis a casa.
0: En aquell precís instant, la Clara va tornar a perdre el coneixement i, en obrir els ulls de nou, es va trobar la dependenta de la sabateria davant seu.
2: Oi, et trobes bé?
0: Per la Clara havien passat hores en aquell altre món, però realment només va estar 10 segons recolzada a l'espatlla d'aquella amable dependenta.
1: On és el Raimon?
2: El Raimon? No, aquí no hi ha cap Raimon.
1: I en Martí?
2: Doncs tampoc hi ha cap Martí. Vols una mica d'aigua?
0: Va beure una mica d'aigua i es va reanimar, donant-se compte que estava a la sabateria.
2: Estàs bé? Necessites que truquem algú?
1: No, gràcies, estic bé. Moltes gràcies.
2: I les sabates t'agraden?
1: Són precioses i m'agraden molt.
2: Doncs mira, com que fa temps que les tenim aquí i no s'ha interessat ningú per elles, te les regalem.
1: Però si deuen ser molt cares.
2: Saps què? Crec que estaven fetes per a tu i que t'estaven esperant, així que són teves.
1: Moltes gràcies.
0: La noia es va treure les sabates i va veure que dins hi havia una inscripció que deia «Només per a la Clara», amb la signatura de Raimon. I així, amb un somriure a la cara i la màgia al seu interior, la Clara va continuar el seu camí per la ciutat, sabent que la veritable màgia és creure en nosaltres mateixos i en les meravelles que el món té per oferir. Perquè al final del dia, la fantasia i la realitat es poden entrellaçar de manera extraordinària, creant un univers ple de possibilitats i somnis per complir.
5: Molt bé, i anem a la paraula perduda. Avui porto una paraula que feia molt, però molt de temps que no la sentia. Em va sorprendre quan una mare li comentava a la seva filla: «Ja veig que els meus avisos han estat endebades». Dic que em va sorprendre perquè era una paraula que jo la creia antiga, podria dir, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta mare era molt jove. Total, que la nena en qüestió va baixar ràpid per un tobogan i es va fer una bona rascada als genolls.
6: Per tant, Mercè, entenc que els avisos de la mare van ser endebades. Vaja, que no van servir per res.
5: Exacte.
6: És més, que la nena no va fer cas a la mare, tu. D'aquí en traiem que hem d'escoltar els pares i avis per prevenir el que sigui i que els seus avisos no siguin endebades. I molt important, que tenim una altra paraula per la nostra diccionari particular, endebades.
5: Doncs mira, la propera setmana en portarem una altra. I si vosaltres, que ens escolteu, en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.
6: Vinga, ara ens anem a la biblioteca, Mercè.

0: M'agrada molt el conte que he triat avui, Lluís, i es diu L'ona la fa bona. De fet, és un conte que ens explica que cada persona és diferent, amb les seves pròpies necessitats, fortaleses, interessos i manera de relacionar-se i aprendre. Què et sembla si ens en parles una mica, Lluís?
1: I tant que sí. Mira, ring, ring, la ona cau del llit. No ha clucat l'ull en tota la nit. Avui és el primer dia d'escola. Està nerviosa, emocionada, però no vol sentir-se sola. Des del racó, el seu tigre l'observa amb atenció. La fa sentir segura i millor, encara que, per fer front al dia, necessitarà calma, ajuda i una mica de guia. Tot el món diu que la petita ona és diferent i que sovint es revoluciona. Però la ona no és rara, malcriada ni cridanera. Només sent les coses amb molta intensitat i, a poc a poc, tots hem de comprendre a conviure i respectar la diversitat. Com ho hem de fer? Amb amabilitat, límits i, sobretot, molta serenitat.
0: És un conte il·lustrat per Liona amb el text rimat d'Alba Carreras, que visibilitza la neurodivergència des de l'afecte i la cura per parlar als més petits d'allò que compartim i també de tot el que ens diferencia i que ens fa únics. Aquest conte està editat per Editorial Penguin Llibres i està recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: I fins aquí la nostra aventura d'avui. Com deien els avis, qui no vulgui creure el conte, que se me'n vagi al món de la font.
1: M'agrada. O allò de contat i explicat, ja se n'ha volat cap al cel obert?
0: Doncs sí, les paraules se les emporta el vent. Però nosaltres ens quedem amb el record d'aquesta mitja horeta tan bonica a la ràdio. I, malauradament, Mercè, hem de marxar.
1: Sí, i n'hi ha que acaben dient i van viure feliços i van menjar perdius o van menjar anissos. Però nosaltres preferim acomiadar-nos cantant i repassant com passen els dies ben alegres gràcies a la cançó Els dies de la setmana de la gran dama Rigelabert.
0: Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Recordeu de sintonitzar la ràdio en aquest mateix dia i hora, sobretot, eh? I recordeu que L'Hora del Conte és una producció de Ona Bitlles per a la xarxa de comunicació local, present a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
1: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins a la setmana que ve i a cantar els dies de la setmana amb la Damaris.
2: Fins aviat!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Mercè, has sentit això?
2: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
1: L'hora d'obrir les orelles, encendre l'imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
2: I benvinguts a l'hora del conte.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca. Confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit? Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, parla més poc a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no, només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Ja ho sé, ja ho sé! Els giris blaus, les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo em vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó! Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els giris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com el pugem a dalt del niu? Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol i, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te.
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acota una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil. I durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa... El seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots... Va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però, quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda. Es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets. Perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir...
1: Passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit...
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar...
2: Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar i un dia ella li va dir a Yosaku:
2: "Que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts."
1: "Sí,
2: a partir d'avui em pots dir Otsuru."
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir...
2: He acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitaré més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context. Molt bé.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són dues vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però, abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels cosins del sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que l'Hora del Conte és una producció d'Ona Vitges per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: Ai!

Molt bona tarda, oients de Ona Vitlla. Benvingut un dia més al programa Retorn als 80 Remix. Avui dediquem el programa a Remix Latino. I per començar la pista de ball a Ona Vitlla tenim el tema Repara mi corazón. Vinga, a disfrutar, guapos!

Un gran tema per començar el programa, aquest Repara mi corazón. I ara seguim a la pista de ball, donant-li més canya al tema Adicto a tus besos.

Vinga, vinga, i que no pari la marxa a la pista de ball de Onevilles, i ara continuem amb el tema Saber Olvidar-me.

Vinga, vinga, que no falti el ritme a la pista de ball de Onevilles i fiquem-li un lligueta més de canya a un altre gran tema de remix latino anomenat Basta Ya. Yeah.

Vinga, vinga, que no pari el ritme a la pista de ball. Vinga, i ara seguim amb el tema electrònica. La noche es así.

I un dia més arribem al final del programa amb el tema El Vuelo. Bueno, espero que hagi gaudit d'aquests bonics temes de remix latino. Això és la meva intenció, que ho passeu bé, que balleu, que gaudiu d'aquesta bona música. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos, que tingueu una setmana preciosa, bonica. Cuideu-vos de la calor, sobretot. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, adéu, guapos.

0: Ona Bitlles.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Podreu gaudir de bons esmorzars de forquilla o bé un bon cafè amb una selecció de bones pastes dolces. I de dimecres a diumenge, un menú extraordinari amb brasa. Cafeteria Isaacs, al carrer Segi Montomeu, número 2 de Torrelavit. Si voleu esmorzar, dinar o sopar amb els vostres amics, no us ho penseu més. El vostre lloc és Cafeteria Isaacs.

0: tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, som-hi, que no ha estat res. Comencem avui amb Silver Pozzoli, aquest Around My Dream. Comencem, com sempre, amb so ballable de la dècada dels 80, amb aquesta Spaghetti Music, amb l'Italo Music Disco d'aquella època, eh? Aquesta és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavi Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts. Comencem, deslliguem, ens posem en dansa.

Doncs amb això ens feien ballar a la dècada dels 80, eh? Aquest era el Silver Pozzoli i aquest era, evidentment, a l'Around My Dream. Uns anys més endavant sonava això. Segurament ara sí, després del so telefònic, doncs ja teníem els P-Machinery. Això també ens va fer ballar déu-n'hi-do cap a finals dels 80, principis dels 90. Aquest va ser un gran tamarro, el Propaganda.

I tant que això és el sac de sons, ja l'hem deslligat totalment i és moment de començar a cuinar la nostra recepta amb una mica de reggae britànic. Encara que no t'ho sembli, això és Blondie, la Debbie Harris i la seva gent que ens van deixar aquest The Tide Is High.

Pau Nova Nostra, que ens hem centrat amb el so de la dècada dels 80 i ara doncs avancem una mica després d'aquest The Tightest Height dels Blondie. Avancem cap ja dècada dels 90-2000. L'Anastàsia ens deixava un gran tamarro o tamacle, com ens fan dir ara, aquest que sona el Cowboys and Kisses.

0: potència de veu que tenia el que té l'Anastasia. Això rondava cap allà a la dècada dels 2000 i ens va deixar aquest potent Cowboys and Kisses.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Vinga, que tornem a l'estil de la dècada dels 80 amb Cock Robin i aquell When Your Heart is Weak.

When your heart is weak. Aquest era el so de Cock Robin, també, dècada dels 80. I continuem allà perquè els Duran Duran ens van deixar també aquest gran tamarro, el Tom and Don. El deixem aquí a la ràdio.

0: Una d'aquelles grans, que va publicar o que van publicar els Duran a la dècada dels 80 cap a finals. Aquest era el Come and Done.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
0: Doncs seguim cuinant la nostra recepta detox. Li posem ara una mica de so més sac de sons que no pas els que han sonat fins ara. Però no serà ben bé aquell so típic del nostre amic Eric Clapton. Aquest l'agafem des de l'àlbum Pilgrim.

No és el so típic en el que ens tenia acostumats en Eric Clapton, però amb aquest àlbum el Pilgrim ha deixat grans tamarros, com aquest que ha sonat el She's Gone, o Marfada's Eyes, Circus i uns quants més. I si parlem de so clàssic o que no saps ben bé si ho és o no ho és, amb els Fleetwood Mac no saps mai de quin peu agafar-los. Per exemple, un dels darrers àlbums que van enregistrar va ser l'any 2003, el van nomenar genèricament Say You Will, i aquest és el seu tema principal.

Aquest Say You Will és un d'aquells temes dels Fleetwood Mac que de bones a primeres doncs, et sorprèn perquè, vaja, dius, n'han fet una altra de nova, aquesta no me l'esperava pas. Doncs sí, sí, aquest era l'àlbum del 2003 de la formació, Fleetwood Mac, aquesta sí amb la veu de Stevie Nicks.

0: Desperta el teu instint musical. Sac de sons, la màgia de la música.
1: Sembla que avui ens hàgim atestat de deixar-nos ancorar a la dècada dels 80, tot i que hem fet alguna excepció. Any 1981 es publicava l'11è àlbum dels Genesis, era el Abacab, un àlbum que donava una volta de 180 graus al que estaven fent fins en aquell moment. Van incloure sintetitzadors, van incloure bateria electrònica i en aquest tema en concret que sonarà ara van incorporar la secció de vent dels Earth, Wind and Fire. Aquesta, un tema aquest que tindrem ara, que ben bé el podíem catalogar dins de la discografia de Phil Collins en solitari. Àlbum Abacab, això és el No Reply At All.

Aquest era el No Reply at All dels Genesis, àlbum de l'any 1981, anomenat genèricament ABACAP, amb aquest tamarro, doncs incluïa la secció de vent dels Air, Wind and Fire. Ara, tot seguit, una veu que la coneixes prou bé, el que passa que l'identifiques amb altres col·laboracions, però aquí, en solitari, Michael McDonald, Don't Look Back.

0: Michael McDonald, una veu que no tan sols ha estat veu del col·laboradora amb Christopher Cross, que també ha fet treballs en solitari com aquest No Looking Back.
1: Si tens el cap espès, pren un sac de sons. No cura, però alleuja.
2: Sac de sons pot provocar addicció. S'administra sense prescripció mèdica.
0: Nosaltres anem avançant en el temps perquè ja se'ns està tirant a sobre l'hora de començar a pensar en plegar. Però abans, ja que parlàvem de músics que han format part de bandes, com el Michael McDonald, també en John Isley havia format part dels Jade Streets tocant el baix, però en solitari també ens va deixar algun àlbum prou interessant, entre ells el Glass, dels quals s'han inclòs com a tracks bons. Aquest que està ja entrant de fons és el Let's Dance.

Doncs Goethe en solitari en John Isley, que publicava l'any 1989-90 l'àlbum Glass, i d'aquí s'incluïa aquest Let's Dance. Doncs ja ho veieu, sonava així de bé, i amb el John Isley aquest, doncs, ballem, hem arribat ja al moment d'haver de dir adéu, i hem pensat que una bona forma seria compartint una copa de vi, una copa de cava. Potser no és el més correcte fer-ho d'aquesta manera, no volem ni molt menys donar peu a la beguda irresponsable, ni molt menys. El que volem és marxar celebrant que ja hem gaudit del sac de sons. Marxem amb Lac Sant Bustó per una copa que avui enlairem tots plegats per dir adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo, un plaer. Sigueu bons, sigueu feliços.

l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és a davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood, i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu a tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere. Qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental, amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio, i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby. El tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Lipman, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un saxo alt valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume. Gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, va començar la idea d'agafar un altre lloc i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazz Sí, que havia estat tancat durant un parell o tres d'anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazz Sí. La veritat és que, la nostra intenció amb el Jazz Sí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó, no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara, pues, ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara, pues, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazz Sí, i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jagi. Som-hi!
1: I acabarem el jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz manouix, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Ona Bitlles.
1: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.